0: menos 10 minutos, escuchas Herrera en COPE, soy Juan Andrés Ruiz. La Obra Cultural Balear va a celebrar este domingo 28 de junio a las 8 de la tarde un concierto espectacular homenaje a Joan Alcover en la Catedral de Palma, en el marco de las conmemoraciones del centenario de la muerte del poeta y de los 100 años del estreno musical de La Balanguera. Hablamos con Antoni Llebrés de la Obra Cultural Balear. Antoni, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per estar a nosaltres.
1: Bueno,
0: una commemoració que serà espectacular diumenge.
1: Crec que sí, per l'espai, en primer lloc, perquè per qualsevol cosa a la Seu ja és de per si magnífica, no? L'escenari que presenta. I després també perquè coincideix, l'hem volgut fer coincidir aquest concert amb l'estrena de La Balanguera a Palma.
0: Sí.
1: Fa 100 anys, dia per dia, el 28 de juny, se va estrenar en el Teatre Líric, en el desaparegut Teatre Líric, que era Sort del Rei, i així com varen fer el 29 de maig, que coincidia amb l'estrena a Barcelona de La Balanguera, la cantada popular per places i carrers de tot Mallorca, ara volíem fer, diríem, un espectacle més musical. I és un homenatge, com tu has dit, a en Joan Alcover, que tindrà dues parts. En primer terme, la interpretació de la Sinfonia de la Serra de Tramuntana, d'Antoni Mairata,
0: sí,
1: que està inspirada en el poema La Serra, d'en Joan Alcover, i després La Balanguera.
0: Uh-huh.
1: La Balanguera, com dirien, serà el final d'aquest concert.
0: Quines són les agrupacions que participaran?
1: Mira, la Sinfonia, la Serra de Tramuntana, l'interpretarà la Jove Orquestra de les Illes Balears, que va ser la que la va estrenar l'any 2015, dirigida per Joan Barceló, i acompanyada per dues corals, que són l'Orfeó Universitari i la Coral de Sant Joan, i amb una solista, que és l'Irene Gil. I després La Balanguera tindrà, diríem, una doble versió, perquè en primer terme anirà a càrrec de la Filarmònica Porrerenca. Han triat aquesta la banda municipal de Porreres perquè és la més antiga de Mallorca i, per tant, d'alguna manera pensava que li podia correspondre aquesta o no,
0: sí,
1: dirigida per Joan Ramon Aixemena, i després la cantaran tots, la interpretaran, perdó, i tots, orquestra, corals, banda de música, i evidentment la cantarà a tot el públic que està aquí a la Seu. També afegiré que abans i després hi haurà xeramietes a l'Escola de Música i Dansa de Mallorca.
0: Molt bé. Escolta, te tinc que demanar, sí, perquè vàrem fer una entrevista abans, sí, del dia 29 de maig,
1: sí,
0: amb,
1: sí,
0: aquest,
1: sí,
0: cant multitudinari de La Balanguera, però després, sí, no varen tornar a parlar i volia demanar-te com va anar aquest dia 29 de maig allà on se va fer aquest cant, per una banda, de matí a les escoles, sí, i a les 8 del capvespre arreu de tota Mallorca. Com va anar aquest desplegament?
1: Sí, la veritat és que va anar molt bé. Nosaltres van quedar molt contents, molt satisfets, i molts consta també per missatges i per retorn que en vàrem tenir, que la gent que hi va participar, tant les 300 entitats, corals, bandes de música, com els milers de persones, o desenes de milers de persones que hi varen participar, a les més de 60 cantades que se varen fer, ho varen valorar molt positivament, i jo crec que tots en tindrem un bon record, perquè va ser un acte molt emotiu.
0: Mm-hmm. Sobre Cultural Balear, que ja fa temps que està treballant, però darrerament feis coses molt, molt grans, molt grans, com aquesta de la catedral, per exemple, no? M'imagino que necessitau una infraestructura potent i sobretot ajuda de quasi tothom.
1: Bueno, en aquest cas jo vull aprofitar per agrair en el capítol de Catedralici, a la Catedral de Mallorca, les facilitats que ens han donat. L'acollida ja d'entrada va ser extraordinari, i evidentment organitzar un concert a la Seu no és qualsevol cosa, perquè evidentment se trata d'un temple i per tant dedicat a l'esculte i no és un lloc de concerts, tot i que se'n fa algun al llarg de l'any. I per això se necessita una organització, una amplificació i tota una sèrie de qüestions tècniques que evidentment s'han hagut de superar, però el capítol amb el seu d'allà, amb el Sant Antoni Vera al capdavant, la veritat és que m'ho ha aportat les coses molt fàcils i m'estan molt agraïts.
0: L'entrada és lliure?
1: L'entrada és lliure i jo aprofito, a més de convidar tota gent de la COPE a venir, acudir a la Seu el diumenge, a demanar-los que la seu és gran, hi caben 1.500 persones assegudes, però les expectatives és que hi haurà molta gent. I, per tant, jo els diria a la gent de la COPE que venguin amb temps, amb tranquil·litat, que puguin entrar sense problemes, les portes s'obriran 20 minuts abans i que puguin triar lloc i seure tranquil·lament i després gaudir d'un concert que jo estic segur que serà magnífic. Mm.
0: De 9:40 s'obriran les portes, però no esperar les de 9:40 per anar a la catedral, sinó abans.
1: No, per tant, abans. I el més matiner és que té més opcions, evidentment, d'aconseguir el que se proposa, sí. Mm-hmm.
0: A hores d'ara, que encara queda, però no queda massa, està ja tot preparat o falten moltes coses encara?
1: Està tot preparat. Bé, en aquest moment hi ha persones de l'equip tècnic de l'obra cultural justament a la seu arreglant un parell de coses, hi ha assajos, el mateix diumenge se'n fa, avui també. Està tot preparat, tot preparat perquè sigui un gran espectacle. Mm-hmm.
0: I, Toni, hi haurà retransmissió per part de, per exemple, IB3?
1: Sí, hi haurà retransmissió en directe per part d'IB3 Televisió. A les 8 connectaran per emetre el concert íntegrament. Mm-hmm. Això suposarà una mica d'alteració de la programació habitual, les edicions notícies hauran de començar més tard. És un concert que no té una durada excessiva, aproximadament calculam al voltant d'una hora, pot ser uns minuts més, i IB3 també estem agraïts que hagi fet l'esforç de fer-se en aquest horari i retransmetre l'espectacle en directe, sí. Mm-hmm.
0: Hem de centrar-nos en aquest aconteixement de diumenge, dia 28, a partir de les 8 del capvespre, però dins aquest any hi haurà més coses amb aquesta referència?
1: Hi haurà més coses, sí, hi haurà més coses de Sant Joan d'Alcover, sobretot. Sí. Mira, dijous mateix, per exemple, hora baixa, s'estrena a Can Alcover, i després rodarà per tot Mallorca un espectacle que ha preparat la Fornal amb en Joan Gomil al capdavant a partir de Testos de Nalcover. El grup El Conjunt Tallats de Lluna de Porreres també té un espectacle preparat. Reeditam una antologia de poemes de Nalcover seleccionat per jurat Maria Llompart, que ja se va publicar fa 50 anys, amb el cinquantenari de la seva mort, i ara en volen tornar a fer una altra edició. Se fa també un quadernat adaptat a alumnes de batxillerat, que el tenen en Joan Alcover, evidentment, dins el currículum de literatura, sí. Per distribuir el mes de setembre a tots els centres educatius. És a dir, una activitat n'hi ha hagut ja aquests mesos anteriors i n'hi continuarà al llarg de tot l'any. Mm.
0: Pues això anirà molt bé, Antoni Llebrés, de l'Obra Cultural Balear. Moltes gràcies, que vos acompanyi tota la sort del món en aquest concert, que serà multitudinari, segur que omplirà la catedral de Palma, i que vagi molt bé el cant de la Balanguera en aquest centenari d'en Joan Alcover. Gràcies, Toni.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Una abraçada, gràcies. Adéu.